0: Anar les pantalles de 0 a 3, 0 pantalla. Ni televisió, si pogués ser. Sé que és impossible, que a vegades les famílies necessiten un moment de tenir nens entretenguts perquè ells han de fer altres coses, però si se comença de petits amb el lloc lliure, els nens no necessiten pantalles. És un fallo molt gros i a partir d'aquí ja podríem parlar molt de trastorn del llenguatge en nens que des de ben petits han estat davant pantalles.
1: Al abordar la adicción y dependencia a la tecnología, la educadora ha comparado el acceso a estos dispositivos con un peligro físico directo.
0: Penseu que les pantalles és com una droga. Jo a vegades poso un exemple. Nosaltres no donaríem un guinevet a un infant per jugar, però sí que li donem una pantalla. I la pantalla és tan greu com donar-li un guinevet. Però els pares, les famílies, no en són conscients. Per això, el més important és no començar. De 0 a 3, 0 pantalla. També és molt important que a casa hi hagi una coherència. Quan estàs amb els teus fills, intentar deixar el mòbil un calaix.
1: Para Noguera resulta fundamental que los niños aprendan a gestionar el aburrimiento, recordando que los grandes inventores han surgido en estos momentos de inactividad.
0: I dona temps perquè els infants tot el que puguin fer per ell tots sols no ho hagin de fer els pares, perquè els estan limitant l'autonomia. Un infant de 2-3 anys és capaç de vestir-se tot sol. Intentar que l'infant no sigui centre de la família. Tots a la família han de col·laborar, i això des de ben petits. El que passa que han passat és que l'infant és el centre i que tot gira al seu voltant, i no ha de ser així.
1: Y un apunte, la Comisión de Turismo del Parlamento ha aprobado este jueves una proposición no de ley del Grupo Popular que exigía al Gobierno Central y a AENA bonificaciones y tarifas reducidas en los aparcamientos de los aeropuertos de Palma, Menorca e Ibiza para residentes, trabajadores y empresas de las islas. Escucha el Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.